Els bulais con mies charpes musica del 2005 deren a seguent top pop rumänsch. Nus veins erdu voi cecioses, edizion de stedes podes dir, nus veins udi elles elines de nuder, els ventals, ulliers de sulal, tot belles pretaises, ma insomma, quei ce ves gugent de dudir. La buona novitet? Tresque cresce il jackpot de di a di. Nus giovainsots per 90 francs e quei feinse in 30 minuts.